0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: al 91.3 Ripollet Ràdio, emissora municipal.
1: Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: Clàssics contemporanis.
1: El 91.3. Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.